Bertram Ellis. Que els pets de màxim van rites i on sent que és del poc i tot cor de riaquer de córrer els pets de punt.